Gaelge na hortiste gavíligus a fiche sé. Ní arna dinne as gach carar a rinne an hortiste mléna ein skrúdú gaelge. Sin fiche kúig fúin gaed, chúib se úr se rinne blint a rinne sib skrúdú matemática. Sa di an kúigú bléna si chéle grúan keitut an daltína